0: Xavi. Assistència de Xavi, més cap a dreta per a Messi. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. I menys Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi.
1: Sports Assembly on the World's Radio 89.3 FM.